sortim i a vegades ens en sortim. I a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim.

Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol. Si fos lladre d'amor, m'obririen les portes. Si fos bandit, millor, que vindria tot sol. Els carcellers del món no en sabrien mai l'ombra. Si fos lladre i bandit, no em sabrien el vol. Si tingués un vaixell, m'enduria les noies. Si volien tornar, deixarien llurs cors i em faria fanals per aprendre'n de nou.

i a les 12 van arribar la fada bona i ventafocs, en Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

Jo tenia un amic d'aquests que se poden comptar ensordits d'una mà. Era anglès, però no importava la nacionalitat. M'importava la seva amistat, sensibilitat i els pambolis que menjàvem a casa seva.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.